0: te buscaré da una revisión. Yo vaig a te buscaré da una revisión. Moltes gràcies!
1: Imma Serrano, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies als oients que ens han acompanyat fins aquí. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies, de verdad, por compartir lo que para nosotros también ha sido un experimento, que ha sido esta cocina al aire libre. Gracias por estar aquí desde primera hora de la mañana. Que tengan todos un buen día. Y recuerden que ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, está habiendo una enorme manifestación por las calles de Valencia en defensa de la educación pública.
2: Educación pública y de calidad. Educación pública y de calidad.
1: Muchísimas gracias y muchísima suerte. Hasta el domingo. Hasta el domingo que tenemos programa electoral. Que pasen buen fin de semana.
3: Hoy por hoy. Ángels Barceló.
4: Radio Alcoy. Cadena SER.
5: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
6: 17 grados centígrados.
7: Nota necrològica.
8: Tanatori Sant Jordi informa. Ha faltat als 49 anys d'edat Javier Santonja Sánchez, més conegut com el Chato. Els oficis de missa corporis sepulto tindran lloc aquest diumenge 17 de maig a les 11:30 hores a la capella del Tanatori Sant Jordi. La capella ardent estarà instal·lada aquest dissabte 16 de maig a la sala número 2 del Tanatori Sant Jordi a la zona nord, al carrer Roís de Corella, número 14.
7: Descanse en paz.
4: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
9: Molt bon dia, com estan? Com sempre, és una alegria saludar-los. Són les 12:21 hores d'aquest divendres 15 de maig. Així comencen els nostres diàlegs radiofònics del programa d'avui. En no res, Lucía Gadea entrevistarà representants de la Cambra de Comerç d'Alcoy per parlar sobre el projecte del polígon d'Alcoy Sud. També el nostre company Paco Agulló entrevistarà a Adri Botella i és el regidor d'Esports de Cocentaina i parlarà sobre l'actualitat en aquest àmbit a la Vila Comtal. També sabran més sobre l'acte central que se celebrarà aquest cap de setmana a motiu del 50è aniversari de les associacions de vins d'Alcoy. També quines són les activitats previstes per al cap de setmana commemorar el Dia Internacional dels Museus. També, ja cita aquella hora demà a missa congrés sobre meteorologia a Beniarrés i per acabar el cinema amb Virgilio Colomina. Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por hoy Alcoy.

0: Estos días hemos ido conociendo algunos informes sobre el proyecto de Área Industrial Parque Empresarial Alcoy Sur. Detrás de esta iniciativa está la Cámara de Comercio, entre otras entidades. Y para hablar, analizar estos informes, que en su mayoría son negativos, tenemos con nosotros a Lucía Pascual, presidenta de la Cámara de Comercio, y a Nacho Gómez, vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Comercio. Lucía, Nacho, bienvenidos, benvinguts, ¿qué tal?
1: Buenos días.
2: Buen día, muchas gracias.
0: Bueno, pues ese último informe fue el de carreteras, el de la Dirección General de Carreteras, que según ha difundido colectivos conservacionistas, colectivos ecologistas, la Dirección General de Carreteras pues pone pegas a este área industrial. Nacho.
2: Sí, bueno, pues yo sí que volia primer dir que no n'hi ha informes negatius, és a dir, n'hi ha informes condicionant una possible actuació. I aquest informe de carreteres ja fa temps que està sobre la taula, ja es va enviar fa temps, el que passa és que jo crec que per intentar crear més alarmisme pues estan traent-se contínuament com si foren informes nous, informes en negatius, que realment no són negatius i en més bé són condicionats. ¿Vale? Aquest informe de carreteres, bàsicament, el que diu és que això implica una afecció significativa a les condicions de seguretat i servei de carreteres, però el que és necessari fer un estudi de tràfic i capacitat. És a dir, n'hi ha una problemàtica que pot causar aquesta àrea industrial, aquest parc empresarial, per tant, n'hi ha que fer un estudi de tràfic i capacitat per poder reformular solucions. I un altre punt que diu, que jo personalment el veig totalment lògic, és que si foren necessàries mesures d'acondicionament per mantenir inalterat el nivell de servei i seguretat, és a dir, si tinguem que posar algunes mesures, que seran precís posar algunes mesures, tenim que ampliar vials i fer vials, i aquests vials tenen que ser executats i a costa del parc empresarial que vaja a fer-se, que és algo lògic. És a dir, si jo monte una casa en el camp, no puc dir-li a l'Ajuntament o a carreteres que em faci la carretera, me la tinc que fer jo, monte la casa i em monte la carretera. Bàsicament està dient això, és a dir, si va a fer-se un parc empresarial, els costos dels accessos, els vials, per tindre les mesures de seguretat necessàries, van a ser a costa del parc empresarial, cosa lògica. És a dir, no és un informe negatiu, és un informe que diu que hi ha uns condicionants que es tenen que tindre en compte. Partim de l'inici de que això és un document inicial. És a dir, que això ho hem repetit mil voltes. Això no és el projecte final, això és un document inicial on conselleria demana informes a cada una de les entitats implicades i aquests informes no són desfavorables, són condicionats, com si diguem, és a dir, n'hi ha que posar aquestes mesures a tindre en compte quan es faça el projecte, si aplega a fer-se. Entonces, quan es faça el projecte, teniu que tindre en compte tots aquests punts. No són informes negatius, ni desfavorables, ni ningú informe a dia d'avui diu que no es pot fer. Diu els condicionants que tenim que tindre en compte quan es desenvolupa el que és el pla per fer-ho.
0: Demana les dades anteriors també, perquè n'hi ha informes, el de l'Ajuntament d'Alcoi, el de l'Ajuntament d'Ibi i el de la Generalitat Valenciana, que semblava que també posen pegues.
2: Sí, els informes dels ajuntaments, la veritat és que això sí que són més complicats d'interpretar perquè estan informant de coses que no tenen cap competència i, a més, pareixen un poc, personalment, pense que estan un poc polititzats. És a dir, l'informe d'Alcoi l'he llegit i la veritat és que és molt extens, però està sesgant molt la informació que n'hi ha a dia d'avui. Està tenint en compte informes de la Universitat d'Illes Balears, però, sin embargo, no està tenint en compte informes, parla del tema d'aigües, del tema de l'aquífer. Està tenint en compte informes de part que venen d'Illes Balears i d'altres entitats que perfectament poden informar, però no està tenint en compte els informes que ja n'hi ha de zones que estan pròximes de Confederació Hidrogràfica, perquè n'hi ha informes de Confederació Hidrogràfica de zones molt pròximes que ni nomena, on no diu que no es puga fer, ¿vale? On condiciona, però és favorable. No està tenint en compte informes que es van fer per un altre projecte industrial que anava allí de la Universitat Politècnica de València, per exemple. És a dir, ha sesgat els informes, ha eliminat els que pareix que eren favorables i ha anteposat uns informes desfavorables, i a més catastrofistes per a mi, d'altres entitats que són el seu criteri. Val? Entonces, tant este com el d'IBI, que també informa sobre uns vertits d'aigües que realment IBI no té ni competències ni sap realment el projecte, perquè tenim un document inicial, no tenim ja el projecte. És a dir, quan tinguem el projecte sabrà les quantitats, els litros, tot, però ara mateixa s'ha informat sobre algo que des de luego no hi ha documentació, perquè encara no ve el moment de presentar aquesta documentació.
0: Què vos va semblar la postura de l'Ajuntament d'IBI, que no només es va pronunciar d'aquesta manera, sinó que a més va fer un plenari amb una moció que per unanimitat va rebutjar el projecte? Lucía.
1: Bueno, a ver, a mí no me gusta, digamos, meterme con los demás. Entonces, no creo que conozcan el fondo del proyecto, porque, como está diciendo Nacho, todavía no está sobre la mesa. Y cierto es que nosotros intentamos hablar con el Ayuntamiento de IBI y con el Ayuntamiento de Gijona cuando se empezó el proyecto este. Y lo que pasa es que IBI no nos quiso atender, más o menos. No nos pedían el proyecto, que no tenemos, porque no está todavía. Y ellos debían de haber recibido, bueno, en varias ocasiones preguntamos si podíamos ir a visitar al ayuntamiento, y el ayuntamiento no llegó a recibirnos. Todo lo contrario que el ayuntamiento de IBI, perdón, de Gijona, que sí que nos recibió. Entonces, pudimos contarles lo nuestro libro, porque claro, aquí al final cada cual va contando su parte. Entonces, nosotros aquí queremos hacer un eje. Pensamos que hace falta tener una estrategia para que tengamos un eje fuerte desde Onteniente hasta Villena, Castalla, IBI, Alcoy, Cocentaina, Muro y Onteniente, y ser la zona interior de la Comunidad Valenciana fuerte en industria. Tenemos lo que tenemos, viene nuestro ADN, lo tenemos en industria. Entonces, no creo que a mí me parece estupendo que Castalla quiera tener más suelo industrial, me parece muy bien que IBI pida su suelo industrial, o Muro o Onteniente, y vamos a apoyar siempre desde la Cámara, vamos a apoyar, y desde FEDAC, creo.
2: Sí.
1: Vamos a apoyar siempre el suelo industrial en nuestra zona, porque creo que hace falta, porque es nuestro ADN, es el ADN que tenemos en Alcoy y en todo el entorno nuestro.
0: Ahora el que quedaría es el informe de Confederación, que es el definitivo, ¿no? ¿Qué espereu d'aquest informe?
2: Sí, bueno, el definitivo, ¿no? Tots tenen la seva importància.
0: Sí.
2: I el que esperem d'aquest informe, a veure, és que siga clar, però igual de clar que va ser el de Alcoy Innova. És a dir, el de Alcoy Innova vull recordar, i això està, jo crec que és algo que es causa confusió un poc en les persones, és que Alcoy Innova no es va parar en ningú moment per ningú informe de Confederació. No hi havia ningú risc per el aqüífer, i Confederació va informar en què era favorable en unes limitacions a unes indústries, però l'informe de Confederació respecte al Coll Innova era favorable. És a dir, ara mateixa no estem plantejant la mateixa ubicació que al Coll Innova, sinó estem plantejant una ubicació més llunyana de la captació de l'aqüífer. La captació de l'aqüífer, perquè som una idea, està aproximadament un poc més avant de l'Estepar, per aquesta zona. Entonces, lo que es qüestiona és que igual unes pluges torrencials o algo arrastren contaminants cap a la captació de l'aqüífer, però no que traspassen directament els 300 metres o els 400 metres que puguen haver de subsol. Això és pràcticament impossible, inviable. És a dir, una empresa que estigui vertint contínuament no aplegaria l'aqüífer, però sí eixe arrastre d'aigües podria aplegar a la captació de l'aqüífer. Alcoy Innova, el seu projecte va ser viable mediambientalment, val? Però sí que és veritat que la tramitació de lo que és l'expedient a través d'una actuació territorial estratègica de conselleria no va ser l'adequat, i a partir d'ahir va ser on el juzgat ja va desestimar, va acceptar les al·legacions de la Carrasca, però sempre per el defecte de forma de la redacció de lo que és el procediment, no per temes mediambientals. Entonces, lo que esperem és que Confederació informe sobre esta nova ubicació, que dic que són més llunyanes, són uns 4 o 5 quilòmetres més llunyana de la captació de l'aqüífer, i, escolta, pues, com a mínim pues pot tindre les mateixes restriccions que tenia la ubicació del Coll Innova o inclús inferiors, perquè recorde que és més llunyana. I a més, recorde que també han passat molts anys, les indústries han canviat, n'hi ha moltes substàncies que ara estan prohibides, que en l'època pues, del 2010-2012 estan permitides i ja estan prohibides. Per tant, també les normatives són diferents en quant a les matèries primes i els productes químics que utilitzen les empreses. Llavors, això ha d'anar evolucionant a que cada volta siguin les empreses més eficients, més mediambientalment correctes i en teoria, els informes siguin menys restrictius de cara a una possible contaminació. Llavors, per tant, aquest informe, el dia que aplegue, pues, escolta, com a mínim pot tindre el mateix que el Coll Innova i a partir d'ahí pues, a veure què diuen.
0: I, bueno, Lucía ja ha traçat una miqueta el disseny i com se emmarcaria aquesta iniciativa dins, a lo millor, d'una visió també comarcal, no? Ho comenta per el tema del polígono mancomunat que gran es defensa i que s'enfronta al Coll Sud.
2: Sí, però no s'enfrenta.
1: No, yo creo que lo he comentado. A ver, yo no estoy en contra de ningún suelo industrial en nuestra zona. Ya vuelvo a repetir, desde Villena hasta Onteniente, nos interesa que estemos ahí todos, porque entre nosotros nos se crean sinergias y nos suministramos y crecemos y nos hacemos un punto fuerte. Entonces, a mí, ¿por qué me tiene que importar que haya un vecino que quiera hacer un suelo industrial? Las industrias que tengan, encuentren el suelo que les es idóneo para su producción, pues cogerán ese suelo. A ver, y aquí a final de cuentas yo por lo menos, para el futuro que queremos, que nuestros jóvenes puedan elegir y que no se vean obligados a irse fuera de nuestro entorno. Y un entorno desde Onteniente hasta Villena, se puede decir que estamos todos en casa. No se están yendo a Dublín. No sé si me explico. Entonces, a ver si hacemos fuerte nuestra zona y ¿por qué tenemos que poner pegas a los demás? Es que no lo entiendo.
0: Nacho.
2: FEDAC va farà uns 15 anys, va formar part o va fundar, va ser fundador d'una entitat que es diu la Plataforma de Reindustrialització. No sé, han parlat moltes voltes d'ella.
0: De fet, les ajudes als polígons industrials van sorgir d'aquesta plataforma.
2: Van sorgir, sí, efectivament. Ara els polígons industrials, totes les àrees industrials estan tenint inversió de conselleria, de l'IBACE i d'ajudes gràcies a la plataforma. Bueno, la Plataforma de Reindustrialització abarca actualment està a la zona de la Foia de Castalla, des de Castalla fins a Ontinyent. I el Coll està enmig, com sentàvem a Muro, l'Alcoi i el Comtat està enmig. Nosaltres el que anem a fer és potenciar al màxim les àrees industrials i el caràcter industrial, com ha dit Lucía, d'aquestes zones, des de Castalla fins a Ontinyent. Castalla ara mateixa està dient, pues nosaltres també volem sol industrial. Des de l'Alcoi i el Comtat, els empresaris, jo, FEDAC i Càmera, anem a muerte en ells. Clar que tenen que tindre més sòl industrial, necessitem més sòl industrial. I que creixca industrialment Castalla va significar que nosaltres puguem tindre proveïdors de Castalla o les nostres empreses puguem proveir a les empreses de Castalla. El mateix passa en Ibi, que les empreses d'Ibi van a nutrir-se del Collà i de la zona d'Ontinyent i van a nutrir-se de Castalla i el mateix en Alcoi, de tot. Si tenim una àrea industrial, una estratègia territorial valenciana que diu que eixe eix industrial des de Castalla fins a Ontinyent es té que potenciar, també és gràcies a la Plataforma de Reindustrialització que estem lluitant per això. Entonces volem que totes les poblacions tinguin el caràcter industrial, tinguin àrees industrials i les empreses puguen vindre així i a donar al final el que és treball de qualitat, treball no estacionari, treball ben remunerat, especialitzat. És a dir, això és un futur per a totes aquestes comarques brutal. És a dir, anem a intentar pelear tots per ser els més forts industrialment en el País Valencià, en Espanya, o a intentar anar a lo màxim. I d'aquesta manera serem econòmicament sostenibles, tot mediambientalment també, que siga amable i sostenible, i anem a fer una estratègia territorial de l'interior de la província d'Alacant i del sud de València lo més forta i lo més industrial possible.
0: Anem amb el factor econòmic, perquè si no té preu mediambiental, tindrà un preu econòmic, encarirà tot els costos del futur parc empresarial, Lucía.
1: A veure,
0: perquè qui paga tot això? ¿Es consellería que pagará todo eso?
1: Bueno, en principio estamos apoyados por los que hemos firmado, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Generalitat, somos los que tenemos que estar ahí al pie del cañón. Y tenemos el apoyo de la Generalitat, por supuesto. Si la Generalitat no estuviera detrás, sería muy complicado con los fondos que tiene la Cámara. O con el Ayuntamiento solo no podríamos echar adelante con esto. Es un proyecto muy fuerte. Es ambicioso. Y, evidentemente, todas las cosas tienen que ser sostenibles económicamente. Porque para poder ser sostenible en todos los sentidos, si económicamente no tienes los ingresos, no. A ver, en principio contamos con la Generalitat. Nuestro apoyo es la Generalitat. Y, por supuesto, todo el empresariado alcoyano en principio. Pero todo el que quiera puede apoyar este tema. A ver, no veo por qué tengo que limitarme a gente concreta. Pero yo creo que el empresariado alcoyano está detrás. Tenemos mucho interés porque no queremos irnos, porque conocemos nuestro entorno y no queremos irnos. De hecho, puede que esto nazca de eso, de que tenemos un ADN muy industrial y lo queremos mantener. Pero bueno, ya te digo, no es exclusivo, ¿eh? Yo normalmente no me gusta, porque soy asociacionista en el fondo. Entonces, me parece que juntos llegamos más lejos. Cuanto más gente junta, llegamos más lejos. Y es para el bien de todos. No es para mi bien exclusivo, para mirándome el ombligo y mirarme yo, sino para mirar un entorno.
0: Nacho.
2: Sí, bueno, respecte als costos de projecte i tot, i de, al final, el que seria...
0: Sí, però comentàvem, carreteres, diu que s'ha de fer
2: l'execució i tot. Vale.
0: Això encariria. Si tenim que portar les aules, això encariria. Sí. I tot això, al final, el metre quadrat...
2: Sí, anem a veure.
0: Qui paga això?
2: Anem a començar des del principi. El projecte naix d'un dia, una declaració inicial estratègica, que aquest cost l'hem assumit l'empresariat del COI. Val? Al final, és una... com si diguérem, un document inicial, un esquema de lo que es vol fer i com es vol fer. En eixe document nosaltres anem a conselleria i ja vendria el següent pas. ¿Vale? El primer pas l'assumís l'empresariat, l'hem assumit, està a ITEX, està a la Càmera,

0: certs dubtes de la imparcialitat dels informes, però el resto d'informes són totalment imparcials, el de carreteres, el d'agricultura, el de l'EPSAR, tots els informes de conselleria són imparcials i estan venint i dient, a veure, si feu el projecte heu de tindre en compte, pues, com el de carreteres últim, que teniu que fer un estudi de tràfic a capacitat i lògicament els costos de l'estudi i de l'altre este que assumir el projecte, val? Entonces, quan estiguin tots els informes, conselleria agarrarà aquests informes i ja elaboraria lo que és el document del pla estratègic. És a dir, ja aquest document ja té un cost que assumiria conselleria, que seria el promotor de, val. A través d'aquest estudi, d'aquest ja document que té molt de pes i a més té molt d'estudi fet, aquest document ja establiria el que seria el preu de cada un del metro quadrat. D'ahir ja diríem, pues, per exemple, carreteres diu que n'hi ha que ampliar els vials perquè siga segur. Entonces, ahir aquest preu es té que sumar. Medi ambient diu que hi ha que fer zones verdes o una franja verda. Pues, entonces, tot això aniria sumant. I d'ahir ja s'establís un preu del metre quadrat del sòl de l'àrea industrial. I aquest metre quadrat, conselleria, que és el promotor, ja seria el que s'encarregaria, com si diguem, de tramitar el que és la venda als interessats en ubicar-se allí. Lògicament, el preu del metre quadrat ha de ser un preu raonable. Val? Estem parlant de que no podem comparar-se amb preus del metre quadrat de fa 15 o 20 anys, que molta gent està dient el preu de fa 15 o 20 anys. Avui en dia el preu del metre quadrat, tant de Sagunt com inclús d'IBI, és molt més elevat que fa 10 o 15 anys. Llavors, ha de ser un preu raonable i que pugui ser viable la venda. Lògicament, conselleria, si veu que és un preu desorbitat, no executarà el projecte, perquè tontos tampoc som. És a dir, té que ser algo raonable. Quan sabrem el preu del metre quadrat? Pues quan s'enterem de tots els informes, totes les condicionants que n'hi hagin.
1: Molt bé. Bueno, pues Lucía Pascual, presidenta de la Càmera de Comerç, Nacho Gómez, vicepresident, moltíssimes gràcies per vindre ací i donar el punt de vista d'una de les parts implicades en el desenvolupament d'este parc empresarial al Coll Sur. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: La música medieval sona a Alcoi amb el 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi. Divendres 15 i dissabte 16 de maig a les 8 i mitja de la vesprada, el Paniagua Ensemble oferirà dos concerts únics a la Torre Navalora. Història, cultura i instruments d'època en una experiència irrepetible. Dissabte, a més, cercavila de la Muixeranga de la Marina Alta a les 7 de la vesprada des de la plaça d'Espanya abans del concert. Organitza l'Associació de Sant Jordi. Nostra festa ja!
3: El que ha fet Ràdio Alcoi és baixar fins al poliesportiu municipal de Cocentaina per a parlar amb el regidor d'esports, Adri Botella. Adri, què tal, com estàs?
4: Hola, molt bon dia a tots i a totes.
3: Un plaer tindre't ací, bueno, perquè realment el que han fet ha sigut vindre, perquè fa molt poc que vam tindre aquesta notícia tan bona de la ubicació en la que estem, aquest bar del poliesportiu que ja està obert per a tota la comarca, per a tot aquell que vulgui vindre. Sí. Bueno, jo crec que unes instal·lacions fantàstiques, no?
4: Sí, en primer lloc, donar-vos a vosaltres les gràcies per poder desplaçar-se així, poder fer aquesta entrevista. I sobretot és això, conforme bé has dit, tindre una instal·lació i un servei municipal com és el bar del poliesportiu, doncs penso que és molt important per a el que són les instal·lacions municipals i sobretot en aquest cas esportives. Donar les gràcies també a Clàudia, que és la que regenta aquest bar, i sobretot és això, portar aquest dinamisme i sobretot aquest servei i aquesta utilitat perquè els usuaris i usuàries tinguin aquest complement de quan acaben de jugar o fer la seva activitat puguin vindre ací a fer els seus debats esportius, fer la xerraeta, prendre un cafenet i continuar aquesta sociabilització.
3: Claro. Recordem, va haver 10 anys, no tant, però quasi, no?
4: Perquè sí, va estar més o menys, quasi uns 10 anys sense aquest servei i sobretot és una utilitat que portàvem en el programa electoral i és un fet que al final ha pogut aconseguir veure la llum, sobretot aquest treball i aquesta inversió que s'ha fet des de part de l'Ajuntament amb la col·laboració de la regent i pensem que és important aquest servei per al municipi.
3: Havia fet altres funcions, havia estat, per exemple, quan va estar a l'institut així, havia fet, però obert com ara, en aquests moments, doncs, bueno, és això el fet. Bueno, doncs ja que estem en una seu tan bona, anem a fer, ara estem acabant cada meitat del mes de maig, acabant la temporada, aquesta 25-26, i bueno, el balanç, anem ahir un poquet a parlar dels diferents clubs, esportistes individuals que ha tingut Cocentaina en aquesta temporada.

0: I si vols, jo crec que podríem començar a parlar a nivell de clubs, perquè bueno, hem tingut molt bones notícies, no?
1: Sí, la veritat.
0: Aquí, hockey...
1: La veritat que podrem fer un gran repàs a lo que ha sigut les temporades. S'iniciem, per exemple, en el que és el Contestano, que encara té una temporada activa. En quant a categories inferiors, així a destacar el que ha sigut el campionat de Lliga de la Levi A, que el porta Xavi Marchet, i per tant va ser també entrenador meu, i des d'ací donar-li l'enhorabona. I sobretot si s'enfoquem a el que és el primer equip, tenim ahí el que és el Contestano, que està a la lluita per mantindre la categoria del descens, i penso que és molt important aquest recolzament que fa ara el públic, sobretot durant aquests dos partits que queden al final per finalitzar la temporada. Penso que és molt important.
0: Com està? Explica'm un poc, a veure.
1: Està per una plaça per damunt del descens i té dos rivals directes, com és el Campello i la Murada, i penso que...
0: I seran els rivals que queden?
1: Està per baix, ells. Per tant, pensem que seran dos partits molt dificultosos, però hem de tirar-ho endavant.
0: Un últim esforç i sobretot recolzament del públic.
1: Sobretot per a l'últim partit de casa, que pensem que serà molt important per a ells.
0: I clau. I la primera entitat històrica, emblemàtica...
1: Sí, una de les més importants de nosaltres, tant en el Consell com...
0: Absolutament. Però parlem del Gefaki, perquè el Gefaki fins i tot va arribar a ser seu, que s'entra en aquesta copa.
1: Sí, una de les entitats que està evolucionant positivament, sobretot a lo que és a nivell de base, tant a base com a sènior. Penso que és molt important el treball que s'està portant a terme. De fet, vam poder obtindre el que són les finals de la Supercopa de la Comunitat Valenciana, on es van veure dos equips professionals, com és el Peníscola i l'Alzira, i sobretot també donar-los l'enhorabona per aquesta classificació a el que és la Copa del Rei de l'any que ve, que és atorgat la quarta posició en la classificació.
0: Imagina, perquè a més estem parlant d'equips catalans, que això és un nivellasso, i sempre poder estar
1: a nivell pressupostari, poder ser desplaçaments a Catalunya, són molts i són filials de primeres categories, i per tant donar-los l'enhorabona pel gran treball i esforç que estan portant a terme.
0: És una temporada fantàstica, però no sol és el futbol sala, el Gefaki, hockey també, per exemple.
1: Sí, el hockey a nivell de base està creixent enormement. Hi ha xiquets de Villena, de Gandia, estan manejant-se molt positivament. De fet, s'han classificat per a les fases sectors sur, i la setmana que... Bueno, aquesta cada setmana ja se'n van a Madrid a jugar el que és la Copa d'Espanya, en la qual pots donar-los així, o desitjar-vos des d'ací que s'empleu en tota la força i coratge que esteu portant a terme, i que ho feu el millor possible. Penso que la temporada està molt bé, i sobretot el foment d'aquest esport que considerem que és minoritari, i aquesta col·laboració que tenim mútuament i que conforme estan portant des de la directiva, pensem que és molt interessant per al poble.
0: També ara, per exemple, les instal·lacions, jo crec que este pavelló també ha ajudat molt.
1: Sí, el creixement d'aquestes entitats, tant de patinatge com de hockey, venen arraigades això de les necessitats que vegem en els clubs, en els diferents clubs, i tindre instal·lacions conforme les que tenim actualment fa que es desenvolupi d'una manera positiva.
0: Molt bé, continuem més equipos a nivell equip, que més tenim, que no se ho pot...
1: Pues així anem més equipos. Per exemple, tenim els dos de ciclisme. Està el de Rafa Baix i el de Vicent Belda, que el dia 24 vos convidem també a la carrera de la Mare de Déu, el dia 24 de maig, a les 10 és la carrera de la Mare de Déu.
0: Que són ja, no sé, moltes edicions.
1: Si no recordo mal, 53.
0: Uau, 53 edicions.
1: Vicent Belda, la veritat és que és conegut a tot arreu de la Comunitat Valenciana. Jo tinc ocasió ara de seguir un poc més a lo que és Xavi Xerro, en categoria de BMX, i la veritat que considere un honor i un portador del ciclisme per tot arreu d'Espanya. I la veritat que...
0: Per una part Vicent i per l'altra Rafa Baix.
1: Correcte.
0: Són els dos clubs que estan ahí treballant.
1: Ahí estan treballant en el ciclisme de base, i considero que és molt important. També sabeu com el torneig de Rafa Baix també està la derivació del ciclocross.
0: Ostres, també importantíssim.
1: Que també té una categoria de Copa d'Espanya. Estem entre les 7, ho podem dir. Ja ho podem dir, és oficial.
0: Ah,
1: sí? I a partir el dia 8 de desembre d'aquest any, tindrem l'ocasió també de veure els millors ciclistes en aquesta modalitat de ciclocross. Conforme va ser Felipe Orts, que va vindre el campió d'Espanya, crec que ha sigut 7 o 8 anys campió consecutiu, i la veritat que és tot un honor tindre aquests ciclistes tant del pelotó internacional com nacionals.
0: Tornarem a tindre a Felipe Orts, per tant, també este any, en desembre, com has comentat. Molt bé, i ara ja passem a esportistes individuals, individuals, no els propis, a veure, compta'm.
1: No els propis, doncs molts, sí. La veritat que si esclavem en el món de l'èlit, per considerar el món de l'èlit, Lucas Torró, per exemple, el nostre emblema futbolístic que tenim actualment, tant ell com Kiko Insa, pensem, com Nacho Insa, perdó.
0: Nacho Insa en Tailàndia, no? On està?
1: En Malàcia.
0: En Malàcia,
1: en el Johor de Malàcia. Sí. La veritat que considerem que és molt important aquestes dues persones en el món futbolísticament parlant, i sobretot això, la permanència i la disputa per Europa de l'Osasuna, pues, el fan més visible.
0: Molt bona temporada.
1: És una temporada molt regular i, sí, i és una peça clau dintre d'aquesta formació.
0: Totalment.
1: Després també a Montse, des d'ací d'anar a Bona, va aconseguir la permanència a l'última jornada de Lliga en l'Araski, amb una victòria fora de casa, que la fa continuar en aquesta primera divisió femenina, i penso que pues, és la nostra emblemàtica, la nostra...
0: Lucas Torró en el bàsquet.
1: Correcte.
0: Femení, claro.
1: I tindrem la sort de poder tindre-la a l'esport on així, amb unes jornades de tecnificació, i donar-li la col·laboració a aquesta, sí, i sobretot la prosperitat.
0: Ella sempre està, ella sempre el que li demana és la xica.
1: Correcte. Pensem que tot això pues, la reforça molt com a persona.
0: Sí, sí.
1: I des d'ací, moltes gràcies, i desitjar-li que la seva carrera esportiva pues, continuï endavant.
0: Perfecte. En principi seguiria en Àlava, bueno, ja li ho preguntarem, però bueno, si s'ha mantès és important en la màxima categoria. Més no els propis, un poquet ja
1: sí,
0: més de base.
1: A nivell de base. Pues, a nivell de base també tenim molt bona gent, la veritat. Mm. Ara actualment tenim a Gerard Torró, és un xiquet que està així en patinatge artístic. És molt bo, la veritat. Està disputant ara mateix el que és un campionat del món. I la veritat, a França. I la veritat que hi ha moltes bones expectatives en el seu desenvolupament en aquesta modalitat esportiva.
0: Gerard Torró.
1: També tenim ahí...
0: De família?
1: No.
0: Ah, bueno, a veure, fio de Lucas, no. Vale.
1: També tenim a Xavi Cherro, conforme
0: Xavi, que havíem citat
1: he mencionat abans. També tenim a Paula Santonja, que és filla de Quique Santonja, molt afiliatge al que és el BMX. Són campions autonòmics i la veritat que pues, és tot un orgull que porten el nom de Cosentaina a lo que són arreu de la comunitat valenciana.
0: Sí, a les diferents competicions. Sí. I què més podem comentar? Bueno, mos escapa, perquè després mos és mal, a veure, compta.
1: També tenim
0: sí, mos disculpes,
1: sí,
0: algú no mos oblidem.
1: Segur que se'ns oblidarà algú. Però tenim a Hugo Ponsoda en l'atletisme, tenim a Paula Segura també en l'atletisme, que s'han anat a un campionat d'Espanya, a Burgos, que ha sigut disputat en Burgos. La veritat que tenim molta varietat esportiva, molts joves que estan així ara, i sobretot és això, aquest esforç que fan els pares i les seues famílies, per tal de... Correcte, Marc Hernández en la gimnàsia, totes les persones que també van tindre el seu momentet en el que és en la gala de l'esport que van fer al gener, aquest reconeixement que van fer per part de l'Ajuntament, i aquesta visibilitat als esports estos minoritaris que puguen tindre o individuals, doncs considerem que és molt important.
0: Sí, perquè a més és que aquests esports, a part de minoritaris, damunt són dels que més...
1: Destaquen, actualment.
0: Exacte, no? I a part també necessiten més hores, més esforç, sí, la gimnàsia,
1: conforme amb la gimnàsia, per exemple, patinatge artístic, nosaltres hem parlat amb ells i treballen 5 dies a la setmana durant 2-3 hores al dia.
0: Sacrificat, absolut. A veure, futbol, per supost, els esports tenen això, però és que aquests encara, els pobres, encara tenen més hores de lo normal. Molt bé, però això és un poquet xicot de repàs també a nivell individual, i d'esta forma un poquet del balanç de la temporada és bo, no? Jo crec que tant en equips com en individual podem estar contents.
1: Sí, considerem que tenim unes bones instal·lacions, que estem prosperant en quant a instal·lacions. De fet, ara hem fet o puc veure el que és la pista de pàdel, així al costat del bar.
0: Sí, està noveta, està preciosa.
1: També tenim en ment un projecte que ve des de Participació Ciutadana, com la construcció d'una pista de pump track. Per tant, també tindrem a Cosentaina la primera instal·lació per a ciclisme, per a iniciació de ciclisme o per a la millora de tecnificació. I penso que és important en quant a aquest creixement d'instal·lacions. Després, les entitats, conforme bé han repassat, penso que és molt positivament el balanç que hem fet. I la gent jove que està apretant, ja has vist que ve amb força, ve amb molta força.
0: No, són tots canyeros, vaja que sí. Pues ara aprofita'm un poquet el fet eixe de que hem acabat la temporada, estem a punt d'acabar-la, sobretot molt pendents del contestant, que ha de salvar-se, i ara ja estem mirant, perquè clar, si no parem, si no dius, ara ja me'n vaig de vacances. No, de vacances.
1: Això no para, això ara toca l'Esporton. Ara ja tenim en ment el que és l'Esporton, que començarà a partir del 12, 13 i 14 de juny.
0: Vale.
1: Sabeu que és la gala de Cloenda per a totes les entitats esportives, com bé sabeu són 23 entitats esportives el que té Cocentaina, el municipi de Cocentaina,
0: vale.
1: I des d'ací pues, donar-li les gràcies i la col·laboració que fan totes elles en les seves diverses activitats que es proposen.
0: Vale.
1: I així és durant aquests 3 dies on veurem a totes les entitats participar, des d'esgrima antiga, des de taekwondo, judo, bàsquet, hockey, conforme mencionar, futbol sala...
0: Modalitats imaginables, no?
1: I paral·lelament també tindrem el que és l'apertura de la piscina.
0: Ah, vale.
1: Que farem aquest dissabte, dia 13 de juny.
0: Vale. La fareu coincidir, no?
1: Correcte.
0: Un poquet des diferents exhibicions o competicions.
1: També tindrem la participació d'Alicia Montava, de Mònica Talens, de les escoles. Això és. I tot això fa que aquests 3 dies per així passen molta gent i sobretot que disfruten i gaudisquen de lo que són les nostres instal·lacions.
0: Recordem que és un poquet les antigues 24 hores.
1: És la fusió.
0: És
1: la fusió eixa de... Com en el coll són el 3D.
0: Exacte, 3D.
1: Entre les 13 hores i les 24 hores.
0: Exacte, ho han juntat tot.
1: La veritat que ha tingut una gran acceptació, sobretot per els dos comitès que són més grans, com el futbol 7 i el futbol sala, que manegen molta gent. I sobretot aquests 3 dies d'esport intens a lo que és el poliesportiu municipal, pues és d'agrair.
0: I damunt piscina.
1: I damunt piscina per poder refrescar-se.
0: Al mateix temps. I a veure, què més corre? Perquè també a campus, compta més.
1: Sí, ara és el que has dit tu, una vegada que finalitza l'Esporton, l'activitat esportiva no finalitza. Tenim el que és els cursos de permanència i els cursos de les escoles municipals d'aquest estiu, que començaran a partir del dia 22 de juny. Considerem que és molt important aquesta conciliació familiar en la qual les famílies puguen deixar els seus xiquets així i també puguen practicar aquest esport que no puguen fer durant tot l'any, per exemple, la natació. És el moment de l'estiu on tots poden gaudir o desconnectar un poquet del que és la rutina i la natació pot ser molt important.
0: Vale?
1: Després, a les escoles que començaran a partir del dia 1 de juliol fins al dia 31 de juliol, també s'ofereixen diversitats de jocs o d'esports i penso que també és important tindre horari predeterminat per a xiquets que també tinguen unes coses pautades.
0: La seva rutineta.
1: Correcte, de vindre. També tindran tallers, tindran formació, tindran també activitats esportives i tot això. Penso que és important tant per als pares com per als xiquets.
0: Els campus, estància...
1: Sí, campus repassant el que estàvem comentant, hi haurà campus de hockey, tecnificació de hockey, campus del Jefac i campus del Contestano, aquestes entitats, el bàsquet farà portes obertes per tal de captar gent de cara a lo que és la pròxima temporada, pues, totes aquestes entitats ja aniran manejant-se de cara a la temporada 26-27.
0: Perfecte. Molt bé, pues jo crec que hem repassat com ha sigut esta temporada a nivell d'equip o a nivell individual. Este estiu que és superintens i superple, aquesta activitat, aquesta cita del cap de setmana del 12, 13 i 14, i jo crec que un poquet ja per entrar en la recta final és això, no? Cocentaina, jo sempre, fa molts anys que estic vinculat a este món i a l'esport socarrat, i és que no pareu, perquè jo crec que està, no?, en l'ADN, no?, perquè és una població menuda, tenim olímpics, tenim de tot.
1: Sí, la veritat que nosaltres, des que vam entrar a el que és a governar, pensem que el dinamisme esportiu és una de les bases essencials en la qual s'ha vist incrementar el que és el nivell de subvencions, hem augmentat des de 34.000 a 40.000 euros, i la veritat que pensem que totes aquestes ajudes que puguem aportar des de la regidoria a les entitats esportives, pensem que és important per al seu desenvolupament, tant econòmic com a proposar activitats. Clar. Tot això fa que el nostre bloc o la nostra gent o la nostra massa social vagi creixent a poc a poc. De fet, ara ja també han consolidat el que és un club de frontenis, que feia molts anys que no el teníem, i tot això ens fa que nosaltres també, des de la regidoria, s'autoexigim, perquè també anem a albergar a finals de maig el que és un Open de frontenis. Vindran parelles nacionals, correcte. Tot això fa que nosaltres es posem les piles i que també treballem conjuntament amb els clubs.
0: Sí, per estar a l'altura de tot el moviment esportiu i de l'AIXABN, el que comentàvem, esportiu de Cocentaina, la regidoria també té que estar ahí a tot.
1: Treballant colze en colze.
0: Molt bé, Adri, per res, ha sigut un plaer. Bueno, així podem anar a acudir, a part que no fem de port, també s'ha obert el bar del polideportiu.
1: Qualsevol dia les portes les tenim convidades.
0: Que tenim taretes, tenim un poquet de tot ahí preparat.
1: Perfecte.
0: Molt bé, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Vale, vaja molt bé. Gràcies.
2: És la 1:00 p.m, són les 12 en Canàries. Sigue hasta ahora la protesta de los profesores en la ciudad de Valencia en medio de la huelga indefinida del sector para reclamar mejoras al gobierno del popular Pérez Llorca. La marcha está siendo masiva por las calles de la ciudad y está previsto que termine en la plaza del ayuntamiento. Siguiéndola está Juan Magraner.
3: Un grito de dignidad, algo que debe escuchar ya el gobierno valenciano, nos decía hace un momento un maestro. La Marcha Verde avanza mientras miles de personas en el principio de esta manifestación aún no han podido siquiera dar un paso. Abusamos de la vitora muchas veces de histórico, pero esta manifestación lo es, sin duda. Pero también es triste por tener que haber llegado aquí, nos decía hace un momento también José Seco, del sindicato CESIF.
4: Estamos aquí después de 5 días de huelga indefinida y estamos aquí después de 2 huelgas de un día porque no hemos llegado a ningún acuerdo. Un día histórico, un día triste y esperemos que la Consellería a partir de la semana que viene ponga las medidas detalladas en ese acuerdo que tan necesario es para el sistema público valenciano.
2: En Lleida también hay manifestación a esta hora de los profesores. En Cataluña, las jornadas de movilización en el sector de la educación se están territorializando y este viernes es el turno de la provincia de Lleida. Y en la protesta, que también está a esta hora en marcha, está Marisel Benavarre. Adelante.
5: Hola, es la 4ª jornada de protesta de los docentes esta semana en Cataluña. Hoy he centrado, como decías, en la provincia de Lleida, donde están saliendo a la calle ahora mismo 500.000 de profesores. Reclaman más plantillas para atender la diversidad en las aulas, también mejoras salariales para recuperar, dicen, el poder adquisitivo que han perdido y que calculan muy elevado. Lo comparan con haber trabajado 2 años gratis desde el año 2009, que es cuando se aprobó la Ley de Educación de Cataluña, que fija el compromiso del Gobierno de invertir el 6% del PIB en educación, un porcentaje que recuerdan en sus cánticos que nunca se ha cumplido desde entonces.
2: Lo acabamos de conocer, la Fiscalía pide la imputación de un alto cargo del Gobierno valenciano de la época de Mazón por la presunta filtración de una grabación manipulada de la EMET de la tarde de la Dana. En esta grabación editada parecía que la Agencia de Meteorología restaba importancia al temporal, cuando en realidad si uno escucha la grabación original es justo lo contrario, acierta el pronóstico de lo que ocurrió aquella tarde. Estamos en Valencia, Ana Durán.
6: El Ministerio Público pide la imputación de Ricardo García. El Ladana era subdirector general de Justicia y fue la persona que, según declaró en esta causa el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, cuando declaró como testigo, fue la persona que pidió el audio de la conversación entre esas dos técnicas, una de AEMET y otra de Emergencias, y que, como señalabas, luego se manipuló para que pareciera que AEMET quitaba hierro a la situación, cuando en realidad era justo lo contrario. El fiscal apoya así la solicitud de imputar a este alto cargo, que ya había formulado la acusación que ejercen los socialistas valencianos. De momento, lo que no accede es a pedir la imputación de otro alto cargo mencionado también en esta causa, Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Prevención de Incendios.
2: España vuelve a batir un nuevo récord de trasplantes, 39 donantes de órganos en apenas 48 horas. El anterior es de 2024. María Manjabacas.
7: 75 trasplantes en 2 días y algunos muy complicados. Es un auténtico récord y en el operativo participaron 46 hospitales de 10 comunidades. Se movilizaron 5 aviones privados y esto ocurrió en solo 2 días. Entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo. De los 75 trasplantes, casi 50 fueron renales, 14 de hígado, 8 de pulmón, 2 cardíacos y 1 de páncreas. En este campo de generosidad y de buen hacer profesional somos imbatibles. Desde hace más de 3 décadas nuestro país mantiene el liderazgo en el mundo, pero no hay que olvidar que en España ahora mismo 5.000 personas están esperando un órgano.
2: Del exterior acaba de hablar a bordo del Air Force One el presidente de Estados Unidos en su viaje de regreso a Washington desde China.
8: Taiwan.
2: Dice Donald Trump que ha escuchado al presidente chino su postura sobre Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín, pero añade el presidente de Estados Unidos que él no hizo ningún tipo de comentario. Por otro lado, el ministro de Exteriores de Irán ha comparecido en Nueva Delhi, en la capital de la India. Abbas Araghchi asegura que los barcos de países que estén en guerra con Irán seguirán sin poder cruzar el estrecho de Hormuz. Y sobre las negociaciones con Estados Unidos, afirma que no se fía de ellos. Sara Aranda.
8: El ministro de Exteriores iraní asegura que Estados Unidos está lanzando mensajes contradictorios y eso, dice, ha hecho mella en la confianza de Irán. No ven claras las intenciones de Washington y advierte solo se sentarán en la mesa cuando Estados Unidos esté dispuesto a un acuerdo justo y equilibrado. Uno de los puntos calientes, el estrecho de Hormuz. Con motivo de la visita de Donald Trump a China, el presidente Xi Jinping pidió su reapertura. Hoy Irán asegura que los barcos que no están en guerra con ellos pueden cruzar. Son conscientes, dice el ministro de Exteriores iraní, de la difícil situación que se vive en el estrecho y están intentando ayudar.
2: Y nos queda el deporte. Marta Casas, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas. Jornada sin fútbol en primera división, pero con la resaca de la jornada 36, la antepenúltima de Liga, que ha dejado la salvación matemática de Athletic, Real Sociedad y Rayo Vallecano, y también con un nuevo capítulo de la crisis del Real Madrid, después de ganar al Oviedo, ahora entre Arbeloa y Mbappé.
10: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
11: No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos.
9: Y en medio de todo este ruido, el nombre de Mourinho sigue sonando cada vez con más fuerza. El portugués acaba de hablar en la previa del último partido de Liga con el Benfica contra el Estoril. Ha dicho que no ha recibido ninguna propuesta todavía por parte del Real Madrid, pero sí una de renovación del Benfica que de momento no ha querido ver.
12: Tive propuesta de renovación del Benfica, propuesta que yo no quis ver, que yo no quis saber, que yo no quis analizar.
9: Ni ver, ni saber, ni analizar. Sin Liga en primera hasta el domingo, penúltima jornada con horario unificado, se va a jugar todo a las 7 de la tarde, pero sí hay partidos en segunda, Castellón-Cádiz desde las 8 y media y un Córdoba-Albacete a partir de las 9. Además, este fin de semana tenemos la Copa de la Reina en fútbol femenino, mañana en Gran Canaria juegan el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, y fuera del fútbol, motociclismo, Gran Premio de Cataluña, jornada de entrenamientos libres, y en ciclismo el Giro de Italia, hoy la séptima jornada.
13: Radio Alcoy, Cadena SER.
14: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 17 grados centígrados.
15: Nota necrològica.
16: Tanatori Sant Jordi informa. Ha faltat als 49 anys d'edat Javier Santonja Sánchez, més conegut com el Chato. Els oficis de missa corpore in sepulto tindran lloc aquest diumenge 10 de maig a les 11:30 hores a la capella del Tanatori Sant Jordi. La capella ardent estarà instal·lada aquest dissabte 16 de maig a la sala número 2 del Tanatori Sant Jordi a la zona nord, al carrer Roís de Corella, número 14.
15: Descanse en paz.

0: Ah, ¿te parece?
1: Bueno, a part de Berto, ella és molt bona, sí. M'encanta.
2: No, i el tema també és molt inspirador, perquè diu, se acabó la crítica de cine i anem a muntar una pizzeria, però anem a veure que les pizzes no duran, estaran, anem a dir, decorades en motius cinematogràfics, no? Per això la pel·lícula es diu Pizza Movies, la dirigeix Carlo Padial, que és un barcelonès de 49 anys, tenia una pel·lícula Mi loco Erasmus que no tinc ni idea, no? I bueno, i com tu molt bé has dit, en el càsting està la gràcia, està Berto Romero, no? Està Judith Martín, està Joaquín Reyes, Bruna Cursí, Raúl Arévalo, i a part d'això resulta que estem ante una pel·lícula que té un guió molt ben escrit, no estem ante sketch sols, no? On Berto i Judit es desenvolupen molt bé, sí. No? Així tenen una història molt ben construïda, que és deguda a Carlo Padial, a Carlos de Diego i sobretot a Desiré de Fez, que és una de les crítiques de cine més importants que hi ha ara en estos moments. La història ja l'hem dita, no? És una periodista que es dedica a la crítica de cultural i de cine, bàsicament de cine i teatre, però bàsicament de cine, que ja farta de tot, diu, decideix deixar-se la crítica cinematogràfica i muntar una pizzeria en la seva parella, que és Berto, però que tindrà motius cinematogràfics. És una pel·lícula molt, molt, humor a l'absurde, no? Evidentment, però molt, molt bona recepció crítica. N'hi haurà que anar a veure-la.
1: Els dos són molt bons, sí. Berto i esta xica l'ha vist en diferents sketch i és sempre vestit de tot i fa, vamos, una tia...
2: Exactament.
1: Molt, molt bona, molt divertida. Molt bé, doncs deixa la segon peli, anem a la tercera, així no pillem...
3: Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch.
4: No se puede dormir aquí.
3: Por la vida de Jeff.
5: Devuélvemela o este angelito te mandará al infierno para siempre.
1: Ostres, és que no ríes, no, l'angelito.
2: Sí, sí. Bueno, estem ante una pel·lícula curiosa que té una magnífica recepció crítica que ha estat al Festival de Toronto, que ni tu i jo recordem, i que es diu Movida, Movida Celestial.
1: Vale.
2: Amb aquest títol de Movida Celestial tenim una pel·lícula que ha escrit i dirigit Aziz Ansari, no tinc ni idea de qui és.
1: Tampoc.
2: Sé que té 43 anys i va néixer a Colúmbia, en Carolina del Sur, i que té en el cast el propi Aziz Ansari, a Seth Rogen, a Keanu Reeves, a Sandra Oh, a Keke Palmer, té un bon càsting. I la història, a veure si el sona algo. Tenim un àngel molt ben intencionat, però molt torponell, que és Keanu Reeves.
1: Un Clarence modern.
2: Que torna, baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar a Arch, que és un organitzador d'events musicals en apurs, francament en apuros, i el seu inversor, que encara passa més apuros. Entonces, a mi això em recorda, o em remitís, ja ho has dit tu, a Qué bellos vivir, no?
1: Sí.
2: Per lo tant, una altra pel·lícula que n'hi haurà que anar a veure. És dir, ja tenim tres pel·lícules que, aun no sent d'estos que denominem blockbusters, són pel·lícules per disfrutar i veure-les tranquil·lament sense que passi absolutament res.
1: Sí, es veuen interessants les tres.
2: Exacte.
1: I a més també un poc que no rius trencant i això portava John Wicks ahí de caiga de pegar bofetades.
2: Sí, no, ara
1: un paper més tranquil.
2: Ara és angelet.
1: Ara es calma un poc.
2: I ara nos queda una pel·lícula de por molt interessant.
1: Ara, vaig a veure. Talle quan pega el crit, En el moment que pegui el crit, ho tallaré. No veuré. Però ara no hi ha crit, Ja està. Hala.
2: Bueno.
1: Hala, però és que no para.
2: No
1: està,
2: volen.
1: Està un tio en un metxero i està a punt d'eixir el monstruo. Bueno, va. Compta.
2: No volen parlar. Tu estàs buscant, com es diu, tècnicament, l'escari...
1: Scary movie.
2: Scary jump. Estem en The Hocum, pel·lícula també amb una meravellosa recepció crítica, on s'ha comparat el seu director, Damien McCarthy, que té 45 anys i que va néixer en Cork, en Irlanda, com a un nou Dario Argento, no? Bueno, els actors són Adam Scott, Florence Ordeig, Peter Coonan, bueno, i David Wilmot. Els actors no fa falta centrar-se en ells perquè no es coneixen.
1: Ja me'n moriran pronte.
2: Bueno,